temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

El donem el bon dia i la benvinguda a este Despertador Blue. És en la sintonia de Blue Radio, que el parla, que t'acompanya el teu amic Juan Tormo. 5 minutets sobre les 10 del matí. Tinguem 2 hores per davant per animar al personal en musiqueta fresqueta, com este Reply de Anne Marie o el tema de antes, Los Cuervos Se Lo Pasan Bien.

0: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Sostenibilitat ve de llatí sostindre i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: Este divendres, dissabte i diumenge, Rafelguaraf torna a omplir-se de sabor.

Valencia. Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guarafo. Y una y més plataforma blue estará allí. Vivint la fira desde dins. Divendres durant tot el dia. Y dissabte al matí conectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La fira de la tomaca de Rafael Guarafo no sols es viu, també s'escolta. Amb

edició de 100% Radio Fórmula. Esta cahuila del dijous o jueves ja, 28 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, en companyia de Chi Esport i fins les 10, anem a posar-nos al dia. Agafem en seguida la premsa musical i a veure de qui se parla avui en ella. És dijous, sí, avui parlarem de com van les ventes musicals. Però abans, l'efemèride. I abans encara, algo molt important. Saludar com mereixen a Chi Esport. Si eres deportista, si practiques ciclisme, running, trail, triatlón, jo t'aconsello que te passes per Chi Esport per a vestir-te. Ja veuràs que bé te senta la seua roba, perquè són prendes deportives pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això se nota, eh? Són prendes dissenyades a consciència. Això es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web chiesport.es. Si eres deportista, Chi Esport. I ara sí, efemèride musical. Es conten a la premsa que avui felicitem l'aniversari a Kylian Minogue. Bueno, pues coneguda simplement com a Kylie Minogue. Ella va néixer un 28 de maig de 1968 a Melbourne. Per tant, és australiana. Cantant, compositora, actriu. És àmpliament reconeguda per el seu octau àlbum d'estudi, el que va publicar l'any 2001, Fever, que continua el seu superèxit, Can't Get You Out of My Head, que per cert tenim per ací que en seguida anem a recordar. A més de, va guanyar el Premi Brit l'any 2002. El seu últim número 1 a nivell mundial és recent, és de 2023, és el Padam Padam. I diu en la seva biografia que ja ha venut més de 8.

mes de majors ventes. Dir-vos que en la seva família quasi tots són artistes, excepte son pare. Son pare era comptable, sa mare era ballarina. La seva germana, Dainy Minogue, també és cantant i també és

0: Radio FM. El vicio de la música. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
1: Dijous descobrim quins són els discos supervendes en l'última setmana a Espanya. Per això sonava Aitana gràcies al seu àlbum Quarto Azul. I per això també te posé a Drake. La passada setmana...

este rapper estadounidense publicava Iceman i directe al top 10 de ventes del nostre país. Als Estats Units, allí està arrasant. Descobrim un poc on sona gràcies a este National Treasures.

0: Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.

0: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Piensa en Azul, Blu Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.
1: Es que demam la previsió de l'oratge. Per informar-nos, visitem la web oratgeneto.com. Avui es diuen calor del juliol. Quan encara no ha començat l'estiu climatològic ni l'astronòmic, dir-vos que la calor està apretant de valent i que no pinta gens bé, perquè és massa pronter per a que passa tanta calor. Enguany, només el mes de març ha sigut un poc més fresc, perquè la resta de l'any les temperatures de forma habitual han estat sempre per damunt dels valors normals. Les temperatures nocturnes encara estan permetent dormir bé per la nit, eixir de casa a primera hora i notar un poc de fresca o agrair que l'ambient no siga tan calorós a la posta de sol. Però les estimacions d'AEMET donen un ascens de les temperatures mínimes de cara als pròxims dies, que faran canviar el panorama que estem tenint fins ara. I de les màximes, millor ni parlar, perquè la tònica dels últims dies de maig es mantindrà també els primers dies del juny. Estem davant de la primera ona de calor de la temperatura estival i encara no ha començat l'estiu. Avui farà més calor que ahir, però menys que demà, amb sol durant tot el dia i a l'espera de que esta vesprada puguen formar-se nuvolades a les muntanyes del nord, però que no deixaran pluja. Demà divendres les temperatures tocaran sostre en esta setmana, superant els 35 graus al centre i a l'interior, i els 30 a la costa. Un dia de calor molt forta, un dia com si fora de juliol, amb probabilitat de tronades a les muntanyes del nord de Castelló per la vesprada. I no esperen canvis ni per al cap de setmana ni per a l'inici de la que ve, tret de les tronades que es formen dissabte de vesprada al nord i a l'interior, i d'un lleuger descens tèrmic que notarem en començar el cap de setmana. Però continuarem amb estabilitat.

sonan Perasian Belèxit en el muelle de San Blas. Tenim un missatge que demanava esta i deia: hola, bon dia. Fica esta cançó per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues moltes gràcies. Tu, com sempre, de les primeres en participar i deixar el teu missatge. Gràcies. Ens anarem en seguida a per els informatius de Xativa, com sempre, a les 10:30 i a les 12:30, i amb el patrocini de Clivadento.

Instagram. Y com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. I un any més, Plataforma Blu estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blu. Este cap de setmana, Fira de la Tomaca a Rafael Guaraf, tercera edició. Bueno, pues amb este motiu, Blu Radio també estarà per allí en programació especial demà divendres durant tot el dia i dissabte al matí. Te ho contarem tot i tindrem un fum d'entrevistes. Ara continuem amb això de les peticions dedicatòries del que tu vols i fem cas de les xiques de l'oficina que demanen esta. Si antes te hubiera conocido. Es que demanen...

premi a millor àlbum pop en el passat any. Bueno, pues gràcies al Dolce Vita, i ahí estava el tema que donava títol a esta col·lecció. Qui els ha donat el premi? Bueno, pues gent important com és l'Acadèmia de la Música Espanyola, S'han fallat els premis dels Premis de la Música de l'Acadèmia d'Espanya per tenir sense els treballs que van fer els artistes en el passat 2025. Bueno, pues dir-vos que la favorita i guanyadora per a tot era Rosalía, i no ha fallat. S'ha emportat el premi a millor composició de l'any per La Perla, premi a millor cançó de l'any per La Mateixa, premi a millor àlbum de l'any per Lux, premi a millor artista de l'any, etcètera, etcètera. 8 premis que s'ha emportat amb Rosalía, Bueno, pues ha arrasat. Altres candidatures, bueno, pues per exemple, millor cançó pop rock, li l'han donat a Caída Libre de Robe i Leiva. I la tinc per ací preparada i l'escoltem en seguida. A la Plazuela li han donat el premi a millor fusió per Mala de Verdad. Millor cançó urbana, pues la que compartiste el Lía Cali y el Adio Carrión, Chulsom. Millor àlbum de música alternativa, bueno, pues un xic que està molt de moda, Guitarrica de la Fuente, per Spanish Leather. També li han donat el premi a ello per millor cançó de música alternativa per Babieca. El llistat és ben llarg, i sí que al llarg del matí jo aniré contant-te més guanyadors. Però ara, aprofitant aquesta excusa, anem a quedar-nos amb Leiva i amb Robe. Anem a quedar-nos amb Caída Libre. Bueno, pues millor cançó pop rock.

Te contava abans que Amaral està ben contenta perquè acaben de rebre el premi a millor àlbum pop del passat 2025. Premis que ha donat la prestigiosa Acadèmia de la Música d'Espanya. Bueno, pues el mateix li passa a Fito,

Joan Manuel Serrat. Bueno, pues molt merescut, ¿a que sí? El premi a la millor gira del passat 2025 li han donat a Leiva per el seu tour gigante. Millor àlbum de música electrònica, pues li han donat a De La Porte per Déjate Caer. Després, més premis que te conté. Però de moment estem d'acord en tot, ja que sí. Obrim nova hora de 100% peticions quan passen 18 minuts sobre les 11 del matí. Matí este ja de juernes, ja és dijous. Què t'apetís escoltar per els pròxims minuts? T'apetís enviar alguna salutació a algú? 678-60-53-30. Tu proposes, tu demanes per a si.

0: faig molt bé el dia. Ahir estava mi salvavides.
1: Esta es la música que t'activa, la música de 100%.

són 6:35, 4:33, 7:44. I com cada dia, per ací venen amb un gran èxit, un tema del record. Els queden avui amb este Morena Mia.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

0: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Una de Dover que de Maneu y una de Dover que tenim, amb la qual alcançarem les 12, que només es queden 3 minuts. Hem preparat la de King George. Diu el missatge que la dediquem per a Sergi.

Escoltàvem a Camela i la seva nova cançó, Tu mirada. De Camela avui se parla a la premsa, anem a enterar-nos per què. Camela rep la medalla de les Belles Arts. Bueno, pues li l'han donat ni més ni menys que Reis. Toledo va ser la ciutat escollida per a fer entrega de les medalles d'or a les Belles Arts. El Ministeri de Cultura distingueix així a personalitats i entitats que han destacat en el camp de la creació artística i cultural. I entre elles, el duo Camela, que a pesar de plenar concerts i de que tot el món tarareche o conega plenament les seues cançons, però pues és la primera vegada

estudi han publicat. Han venut més de 9 milions de discos al nostre país. Els seus components, Dioni i Maria Àngeles, van a replegar molt emocionants.

6, si tenim algun missatge pendent. I tenim uno, Enseguida el llegim. 678-60-53-30. Per si tu també vols enviar el teu. 678-60-53-30.

beta del record, ahí estava el Sky amb Sonic. I per a si el missatge del que vos parlava abans, que me demana una cançó que crec que sé quina és, eh? Però si no és esta, m'ho digueu, val? I la canviem en seguida. Diu el missatge que vol una cançó de Maná en directe que van posar ahir, que també cantava una xica. Però pues estic quasi segura que és la de Oye mi amor, Dua Lipa i els Maná. Diu el missatge per a Carles, per a tu i per a mi. Besets.

esta cançó que presenta Ultraligera, que sí. Tots tenim algú ahí dalt, bueno, pues que ens cuida des d'allí. Cuando todo vaya mal. Podríem posar esta en llista, eh? Seria perfecta per a que sonara en moltes ocasions. Si vos sembla bé, ja està. Etiqueta de candidat a colar-se en la pròxima llista. I recordatori molt, molt important, este cap de setmana plega Rafael Guaraf la tercera edició de la seva Fira de la Tomaca. Recordo que amb este motiu, Blue Radio tindrà a partir de demà programació especial. Demà, tot el dia des d'allí en directe i amb l'altra meitat, amb Àlex Elfa. Dissabte també estarem al matí. Este divendres, dissabte i diumenge, Rafael Guaraf torna a omplir

Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. Y una y mes plataforma Blue estará allí. Vivint la fira desde dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.

0: Disponible ya Pop Rock, el nou disc de Melendi. Dis d'ell este tema que tenim en llista, Mentiras arriesgadas. I sent que ser pesada amb la llista, però és que és molt important. Si voleu saber què és el que més sona, voleu estar al dia actualitzats, se coleu en la nostra web www.bluradiofm.es. Ahí teniu la llista de Blue amb les 50 cançons més importants del moment. Entre elles també està Gut Punch de Nick Jonas.
1: I call Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: en penúltima ocasión este Matías patrocinador. Vinga, per els últims minuts. Ja sabeu, fins les dos en companyia de Grupo Innova Tormo i del Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, telèfon per a fer reserva 96 222 92 93. Tots els dies esmorzar, menú diari i el cap de setmana els millors sopars i les millors pizzas.
1: 678-60-53-30. Contacta con Blu Radio.
2: Blu Radio Chella. Tu atracción musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: sonen per ací, conegut més com a Juanes, amb el seu tema Otra Noche.
1: Quiero vivir contigo algo nuevo.
0: I ja que estaven per Colòmbia, es queden per allí. També venen Shakira i Belén, des de la mateixa terra que Juanes, eh?

0: K-pop en els últims anys ja estava ben alt, gràcies a bandes com els BTS, per exemple. Però és que elles l'han encombrat, Una banda que va començar amb una pel·lícula, però que ara, bueno, pues han decidit elles que per què no? Per què no continuar amb este grup, que en un principi era animat, però que ara és ben real. Ahí estaven, Hendrix amb Golden. Fem una xicoteta pausa i tornem en seguida amb més música.
1: Llega la gran fiesta del motor a Sátiva.
2: Del 5 al 7 de junio vuelve la 13ª Feria del Automóvil Adexauto 2026.
1: Vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión.
2: Las mejores marcas reunidas en un solo evento con ofertas increíbles.
1: Te esperamos en la Alameda Jaume I y Avenida Selgas de Sátiva.
2: Ven a descubrir, comparar y encontrar el coche que estabas esperando.
1: Organiza Avexa.
2: Colaboran Valencia Turismo, Ayuntamiento de Sátiva, Generalitat Valenciana, AFI y Renfe Cercanías.
1: Y con el sello de garantía de Plataforma Blue.
0: Este divendres, dissabte i diumenge, Rafael Guaraf torna a omplir

Vámonos de aquí, diu Pablo Alborán. Bueno, pues anem a fer-li cas, eh? Ens n'anem perquè enseguida plega el tendido pop. Enseguida, Àlex el fa per ací. És dijous i avui ve

Spotify amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: desde el Reino Music.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
2: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
3: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
2: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
3: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV, com a gran protagonista.

0: és per a tota la família. I com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafelguaraf. I un any més, Plataforma Blue estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafelguaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blue.
1: Remember the Lux, en cabina Vicente Buitrón.

0: Y como no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. Y una y mes plataforma Blue estará allí. Vivir la fira desde dins. Divendres durant tot el dia. I dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continue creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La Fira de la Tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blum.
1: Candidatos lista activa. Candidatos de la semana.
2: Oye.

0: Y com no, la protagonista indiscutible, la tomaca de Rafael Guaraf. I un any més, Plataforma Blu estarà allí, vivint la fira des de dins. Divendres durant tot el dia i dissabte al matí connectarem en directe des del recinte firal amb entrevistes, protagonistes, visitants, comerços i totes les persones que fan possible que esta fira continuï creixent any rere any. A més, podràs seguir tota l'actualitat de la fira al nostre dial, a les xarxes socials i en bluradiofm.es. La fira de la tomaca de Rafael Guaraf no sols es viu, també s'escolta amb Plataforma Blu.
1: El Disc en Valencià el patrocina autoblázquez.com, els especialistes en el cotxe d'ocasió.
2: Candidatos lista activa. Candidatos de la semana.

Amigues, benvinguts, estem així de nou, un nou programa. Ja sabeu, Connected to Selected Music en Blue Radio. Es podeu escoltar cada dijous de 22 a 23 hores, eh? Cada dijous, així, en la millor emissora del món. També ho podeu fer a part de la nostra freqüència 92.2 de la FM, o podeu fer per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que ja ho saps, anoto aquesta data, aquesta hora, perquè tots els dijous estem així per a gaudir de la millor música electrònica, techno, tech house, deep, bueno, tota la varietat de la música electrònica, eh? Així que vinga, que t'esperem tots els dijous. Bueno, t'esperé jo, Pablo Grimalto, amb la millor música.

comencem. Comencem ja amb res, en apenes uns 30 segons, eh? Comencem el programa d'avui. Ja sabeu que estic centrat en realitzar una sessió i vaig estar centrat únicament en realitzar una sessió per a tots i totes vosaltres. Així que vinga, anem a gaudir del programa d'avui.

0: Bueno, ara sí que sí, comencem. Això és Connected to Selected Music i t'està parlant Pablo Grimaltos. L'emissora que estàs escoltant.
1: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
0: Blue Radio FM. En la 90.

0: Bé, amics i amigues, doncs està així, apleguem en la sessió d'aquest dijous, aquest nou programa Connected to Selected Music. Ja sabeu, recordar, cada dijous de 22 a 23 hores en la millor emissora del món, en la 90.2 de l'FM o en www.bluradiofm.es, la nostra emissora Blu Radio, Connected to Selected Music. Jo, Pablo Grimaltos, vos espere la setmana que ve, de 22 a 23 hores, i no falteu, perquè vos espere amb els braços oberts i els pàmpols ben oberts per gaudir de la millor música electrònica. Vinga, fins la setmana que ve, guapos, guapotes. Adeu, adeu, un abraç enorme, gaudiu moltíssim del cap de setmana. Adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimaltos.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Comienza Sindicato del Vinilo. En cabina, Quique Vallés. Síguenos en Facebook. Sindicato del Vinilo Radio.

0: Hola, soy Leire Monente, soy jugadora del Valencia femenino. Escucha nuestros partidos en UCF Media Radio.
1: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
2: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
1: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Todos a una vez. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
1: Las patatas del deporte valenciano.
4: VCF Radio. La Academia.
5: Anem con cada día en la actualidad de la Academia, que bueno, que també té i també està pues planificant la pròxima temporada, les altes, les baixes, la confecció dels equips del Mestalla, del València juvenil. Bueno, pues ja dic, n'hi ha una renovació que avui hem anunciat. Així i és la de Víctor Barea, Daniel Sancho.
6: Efectivamente, jugador del cadete de la Academia del Valencia Club de Fútbol, que amplía su vínculo en nuestra academia y que en definitiva estamos hablando de un jugador que después de llegar el pasado verano va a seguir formándose en nuestras instalaciones y por ello es una buena noticia el hecho de que vaya a seguir vistiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol.
5: Vicent Burguete, contanos más cosas de Daniel Sancho.
7: Un Daniel Sancho que va a plegar del Zaragoza el estiu passat. Recordem que esta es la segunda primera temporada sin el Valencia. Ha fet un temporado. Fruit d'això es la renovación. Recordem que esta temporada ha debutat en la selección española sub-16, on també s'ha dut el combinat nacional a David Albelda, company d'equip del cadeta, que ha quedat segon en Lliga, fent un bon any, una llàstima que finalment no hagin pogut culminar en el campionat, com sí que el pot culminar les següents setmanes l'infantil, però anirem parlant. I com diguem, Daniel Sancho, que ha fet un gran any, renovat i també pues, internacional l'altre mes.
5: Bueno, pues són les renovacions que anem a anar contant també en este informatiu perquè fa a jugadors de l'acadèmia. Hem anunciat també esta setmana una renovació important, la de Aaron Mayol, el juvenil que acaba jugant en el Mestalla esta temporada i que també ha estat en dinàmica d'entrenaments del primer equip, però van ser també més els anuncis que fem pues, en els pròxims dies de renovacions en quant al Mestalla i al juvenil, així que estarem atents i així estarà Vicent Burguete per a contar-nos les coses. Estem pendent també dels internacionals que estan de l'acadèmia, que estan pues, disputant tornejos importants, i en este cas parlem de les semifinals de la Copa d'Àfrica, perquè Ismael El Aoud s'ha classificat per aquesta semifinal, no?
7: Home, i tant, que partits, partidassos del, bueno, del Comitè Nacional, en este cas de Marroc. Ismael El Aoud, el jugador que va començar l'any en juvenil B, ha acabat l'any, a més, fent gols en les últimes jornades en el juvenil A, i pues és el capità, Robi Víctor, el capità del Marroc sub-17, que recordem, la Copa Àfrica passada ja va guanyar, quan ell, per edat, no tenia que estar ahí, però estava i va ser titular, el van avançar un any més, es va fer en esa Copa Àfrica, en el Mundial va caure en quarts de final front a Brasil, i en esta competició, este any és el capità de la seua selecció, i la veritat que, Robi, pareix que està anant tot sobre rodes, perquè és el màxim assistent en tres passes claus, i siguiente el capità.
5: És altre de les jugadors de l'acadèmia a tindre en compte en un futur molt prometedor, el marroquí Ismael Aoud.
7: Totalmente, pots jugar també en banda com de nou, la veritat que té un instint golejador espectacular, recordem que ve de terres aragoneses, ja va vindre fa uns anys així a l'acadèmia, i també és campió de lliga en esa consecució del juvenil. A més, és un jugador que pues, ha passat en Eugeri Vera tota la temporada, perquè Eugeri Vera va començar en ell la temporada en el juvenil B, i ara en el juvenil va en este final de temporada en ese juvenil A, pues ha passat Ismael El Aoud en ell, i com diguem, marcant gols. Ismael, que a les 9, avui contra Senegal, veurem si passa a la final d'aquesta Copa Àfrica i revalida títol per segon any consecutiu.
5: I també pues, pendents, ja dic, dels tornejos que encara tenen que disputar alguns dels equips de l'acadèmia. La pròxima setmana anem a parlar molt de la Lliga Futures, que se disputarà en la ciutat esportiva de Vila-real, on anem a tindre també presència, com no, del nostre Levi Vicent.
7: El Levi de Cristian Castells, que bueno, ja va fer un gran torneig en la Premier League, i a banda, en la Internacional, i a banda, pues també, el Levi A, que ha guanyat la Lliga, i com a particularitat, tant el Levi com el Fundació han sigut campions i subcampions. És algo que és tan poc usual, que és la primera vegada que passa, almenys des que hi ha edades. Així que el Levi, que el fin de que ve, el cap de setmana que ve, jugarà en Vila-real del 5 al 7, i sa Liga FC Futures, que intentarem pues aconseguir altre títol més. Recordem que fa dos edicions ja vam guanyar en Rafa Murgui, Nacho Tarín i al Càrrec, Nacho Tarín, que ara està en el juvenil, i veurem pues el Alevi de Cristian Castells, que està fent un any espectacular, i pues que, com diguem, pues ha sigut campió de Lliga, aixina que ara ha per totes. Recordem que també té en la seva plantilla integrants que han sigut campions d'Espanya en la selecció valenciana.
5: Bueno, pues ja dic, això és l'actualitat de l'acadèmia, que també repassem tots els dies així en l'informatiu del València. Vos hem contat que, bueno, que s'ha celebrat un clínic, el clínic de l'acadèmia, de les escoles conveniades, fa uns dies, a l'estai de Mestalla, en la presència de més de 500 tècnics de totes les escoles conveniades que té el València, amb la presència del seleccionador nacional sub-21. Anem a veure i escoltar el que va ser un èxit d'aquest clínic de la nostra acadèmia.
8: La verdad que es súper positiva la propuesta de poder participar en el clinic. Ha sido para nosotros pues una sorpresa, al mismo tiempo un orgullo de que recién entrada en las escuelas conveniadas pues nos han dado la oportunidad de poder exponer y de poder compartir con todos los compañeros. Una satisfacción muy grande, sobre todo el feeling que ha habido con todos los responsables de la academia, y sobre todo el trabajo tan profesional y tan cercano que se hace desde las academias. La parte formativa es muy potente, la hemos aprovechado muchísimo, y sobre todo es un mensaje para todas las escuelas que vale la pena aprovecharlo, la formación de entrenadores, la formación continua, que os agradece mucho el poder desarrollar todo el clinic en este escenario a pie de campo, con una sesión de entrenamiento también y en la tribuna de Mestalla, pues súper especial. La verdad que muy bien enfocado, muy bien organizado y hemos estado muy a gusto.
9: un ambiente espectacular, estar así en Mestalla y poder disfrutar de todo lo que es el camp de fútbol, vivir la experiencia que ens han aportat tant la psicòloga com el seleccionador nacional, veure un entrenament. La veritat que jo crec que és una jornada molt productiva per a tots nosaltres. Eixa relació entre altres clubs que a lo millor sí que tenen els problemes que nosaltres tenim de dia a dia, pues dius, ell també té aquest problema, com l'ha pogut resoldre, quines solucions ell ha aportat, pues a partir d'ahí intentes aplicar o intentes agarrar lo que a tu te vindria bé, i la veritat que és molt, molt nutrit per a nosaltres, la veritat.